0: Amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
1: El Menorca Dog Fest es trasllada del 1 al 3 d'octubre al claustre de Mo per convertir-ho en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i el seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al web menorcadogfest.com.
2: Amantes del mar, vuelve el Salón Náutico Internacional de Barcelona, la mayor exposición para elegir entre más de 200 yates, catamaranes y embarcaciones a motor y vela, con las mejores marcas y novedades en servicios, submarinismo y deportes acuáticos. Ven al Salón Náutico de Fira de Barcelona, del 14 al 18 de octubre en Port Bell. Entradas en salonnáutico.com.
3: Láser, el sonido de la vida.